Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
1: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
2: No estoy sola.
1: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
3: ¿Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
4: Radio Pego 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

amb aquesta grandíssima i seductora veu, la veu d'Andrea Thru Connection i així molt, molt, molt. Nosaltres hem arrencat avui aquesta primera hora musical. Moment ara per a recordar un altre clàssic, en aquesta ocasió una gran i exitosa de la dècada dels anys 80. Any 1987, hago chas y aparezco a tu lado. Recorde Alex i Cristina.

Exitós tema, gran record als anys 80, com havíem presentat, així està bé, recordant Àlex i Cristina, Gotxas y aparezco a tu lado. Moment ara per gaudir de l'artista El Barrio, amb una cançó que parla doncs, sobre les emocions de l'amor i aquest inici de l'enamorament, el danzar de les mariposas.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de saber i conèixer aquest número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimarts 15 de setembre. Va ser el 55.283 de la sèrie El 22. Repetim. Número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 5-5-2-8-3 de la sèrie 0-2-2.
2: Viu la música a Radio Pego.
1: Moment ara per recordar un altre vell tema, una cançó que va ser llançada l'any 1968, tota una celebració oberta a l'amor lliure. Time of the Session, amb la banda britànica The Zombies.

Time de Seasons, així estàvem disfrutant d'aquesta històrica i exitosa banda britànica de Zombies. I de l'any 68 a la dècada dels 90, The Prodigy, Faster Tighter.

Started, que m'havíem presentat gran record als anys 90. Moment ara per a canviar radicalment d'estil, perquè ens anem amb una cançó que gira entorn a la nostàlgia, la joventut, els records de nits de festa, a una atracció amorosa, intensa i també difícil d'oblidar. Sirenes, Taburete.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó,

Una altra cançó que també ens parla doncs, d'eixa nostàlgia del pas del temps, dels records d'un amor juvenil, que tal vegada ja ha quedat un poc enrere. Junt del grup català Los Catarres, així estem recordant-los avui amb aquest tema que porta per títol una cançó que em parla de tu.

Una cançó que em parla de tu, com havíem presentat un exitós tema dels Catarres i un tema del 2018. Moment per seguir donant-li ritme a aquest matí musical. Recordem a Taylor Dayne i el seu famós Tell Me To My Heart.

Tot un clàssic dels anys 80, com havíem presentat amb Tallora. Així estem gaudint en aquesta ocasió de la Bienquerida. En aquesta ocasió arribava junt a Diego Ibáñez un tema que sonava en el 2019 i que portava per títol Què?

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Màxima precaució perquè hi haurà tempestes molt violentes aquesta vesprada, nit i també per a demà. Com estàvem dient, moltíssima precaució amb la situació de les pròximes hores perquè aquesta vesprada, nit, les tempestes doncs poden ser molt fortes o localment violentes. La responsable serà l'arribada d'un solc d'aire fred en altura amb valors pròxims als menys 14 graus, que coincidirà amb una mediterrània, pues, com ja sabem, molt calenta i amb l'aportació d'humitat marítima. Una combinació favorable perquè les tempestes guanyin intensitat ràpidament. A partir de la vesprada, especialment a partir de les 7 de la vesprada, les tempestes podran avançar d'oest cap a est i afectar sobretot a les províncies de València i Castelló i sectors de Catalunya amb possibilitat d'aiguats molt intensos de pedra i ratxes molt fortes de vent. Durant el que serà la nit i la matinada, molta precaució també, sobretot a les Illes Balears, on les tempestes doncs, podrien reforçar-se i ser molt intenses, de manera molt puntual i sempre condicionat amb l'evolució de cèl·lules. No es pot descartar algun fenomen de vent sever o tipus tornado. Per a demà, entre migdia i a la vespre, el focus podria traslladar-se cap a les Illes Balears i la meitat sud del territori valencià, especialment a el que afecta a nosaltres, Safor, la Marina i altres zones litorals i prelitorals de València i d'Alacant. En estos punts, si alguna tempesta queda quasi estacionària o es regenera ràpidament sobre la mateixa zona, els acumulats podrien ser molt importants en una durada de molt poc temps. Localment, fins i tot, podrien superar els 200 litres per metre quadrat, segons alguns escenaris. A hores d'ara hi ha avisos taronja activats en diverses zones i encara poden modificar-se durant les pròximes hores. És una situació que hauríem d'estar vigilant i anar controlant minut a minut.
2: Ràdio Pelo, 107.8 FM.
1: Ja sabeu que ens encanta rescatar grans clàssics, grans records, viatjar a través del temps i gaudir d'aquestes cançons que no tenen data de caducitat. The Rubbers, una cançó de la defensa d'amor apassionat, aquest amor juvenil. Sugar Baby Love, un gran clàssic de l'any 74.

0: un himne de festa que celebra, doncs, això, l'alegria, la unió i la identitat d'aquesta cultura llatinoamericana. La gossavera amb gente de zona i junt la veu de l'inconfundible grandíssim mestre Marc Anthony. I de la gossadera ens anem ara a gaudir d'una fantàstica cançó que gira entorn, doncs, a un pacte d'amor incondicional. El trato representa, doncs, aquest compromís íntim i secret entre les persones que s'estimen, que es cuiden i es sostenen mútuament sense importar, doncs, les pors, les crisis o el caos del món.
1: El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo.
0: El trato, any 2019, Alejandro Sanz.
1: El trato era...

0: 107.8 Ràdio Pego 107.8 Ràdio Pego.
1: Des de Ràdio Pego, moment ara per escoltar aquesta grandíssima cantautora espanyola, exactament l'alicantina Imma Serrano, a la qual escoltem amb el tema Princesa tú, princesa yo.
2: Tu amor no cambio por el mundo.
1: Un romanç idealitzat, senzill.
2: No cambio gracias a la paz.
1: Que funciona com el reflex simètric d'amor i complicitat romàntica.
2: Al azar segundo. Cuando
1: un context més ampli del seu missatge artístic. La cançó rendeix homenatge a l'autenticitat afectiva, a la tolerància i al dret de poder estimar sense compromisos, sense atadures, sense rols imposats. La música doncs, la utilitza com a vehicle per a visibilitzar la llibertat d'elecció. Imma Serrano, princesa tu, princesa jo. I amb ella arribem a les 9 del matí.
2: Es verdad.

0: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: la metàfora del girassol. L'artista compara doncs, a les persones com un girassol que sempre intenten buscar el sol
1: que se van.
0: I mai deixen de girar.
1: Yo sé muy bien que tú...
0: Un missatge d'esperança, d'amor, de positivitat.
1: Verás, los girasoles nunca dejan de...
0: Una cançó, doncs, possiblement escrita per a persones en moments difícils. Girasoles, amb la veu de Luis Fonsi. Arranquem aquesta segona hora musical del nostre On és d'estiu.
1: Vas con...

Ahí estàvem gaudint de los girasoles, com havíem presentat aquest exitós tema, aquesta gran cançó que ens arribava de la mà de Luis Fonsi. Suave. Així continuem amb la veu del rei del sol, i és Luis Miguel, i l'escoltem amb aquest tema de l'any 93.

Com sempre, cantant l'amor i el romanticisme, ens estàvem gaudint del Suave de Luis Miguel. I ens anem a viatjar a través del temps, ens tornem a situar ara en la dècada dels 70, exactament any 1973, recordant a Joy Walsh, amb una cançó que parla doncs, sobre la reflexió, aquest canvi personal, aquesta búsqueda d'una vida millor lluny doncs, d'un passat difícil. Rocky Mountain Way.

0: música.
1: Moment ara per escoltar un cant optimista, la resiliència, la perseverància, la celebració del moment present. Un tema que ens arriba de la mà de la banda tarragonera, Kill Drum. I el tema Seguirem Cantant.

des de Tarragona, com havíem presentat, així estàvem escoltant el tema Seguirem Cantant, un tema del grup Cold Room i una cançó que ens vam presentar en el 2020. Seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió passem a escoltar a la grandíssima J-Lo, Jennifer López, any 2020.

Seguim amb aire de festa amb ganes de ballar. Exactament en aquesta ocasió ho fem escoltant el famós tema musical de música disco dels anys 70, una cançó que ens arriba de la mà del duo espanyol Les Bàcara. Recordem aquest famós Jersey I Can Boogie.

0: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM.
0: I viatjant a través de la música, ens quedem ara situats al 2019 amb una emotiva cançó.
2: Tiene un cañón,
0: un himne.
2: Parando en los ojos.
0: Un tema en el qual l'artista Manuel Carrasco celebra el valor de l'amistat sincera i aquest suport incondicional. Que bonito és querer.

Qué bonito és querer, la celebració del valor de l'amistat, eh? Que sort de tindre una persona fiel, que mai el puga abandonar, que tingui aquest suport en els moments difícils, que mostre aquest afecte i que actue com a llum en l'oscuritat. Manuel Carrasco, que bonito és querer. Eixe suport incondicional amb aquesta cançó, com havíem dit, aquesta cançó tan emotiva que ens regalava i ens va presentar en el 2019. I d'un gran himne a per un altre, aquesta va sonar moltíssim en l'estiu del 2017. Ens quedem avui disfrutant de la veu de Luis Fonsi, que en aquesta ocasió compartia tema junt a Daddy Yankee amb el tema Despacito. Despacito.

gran clàssic, el que m'ha recordat amb la veu de John Travolta, una cançó inclosa en la pel·lícula Grease, una cançó que, doncs, que expressa tristesa, remordiment i tal vegada també un poc de confusió. Sandy. Algo més actual és el que nosaltres anem a escoltar a continuació. Little Mix i aquest

del mix amb així Toads, i ara passem ara a escoltar aquesta gran grup a València com són el Deluvia, amb un himne de llibertat i d'esperança front a les dificultats. Passem a escoltar el tema Alegria.

L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego. Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.

tema que ens arriba de la mà del grup Funambulistes. Un viatge nostàlgic cap a la infantesa, les arrels, els records d'una època, doncs, molt senzilla, en qualsevol poble espanyol. La vida de antes. Un gran homenatge a la infantesa. A eixa innocència, eh? A eixes vivències del passat que molts de nosaltres ens guardem amb un profund sentiment. Funambulistes, la vida de antes, un exitós tema del 2019.

Moments irrepetibles que sonen a través d'aquesta cançó, rescatant aquestes vivències des de l'amor i l'enyorança. Seguim gaudint de més bona música. En 1999, moment ara per escoltar a Estefania. I amb ella avui rescatem i recordem aquest Don't Break My Heart.

Així de relaxada, estàvem gaudint d'Estefania i aquest Don't Break My Heart. I en el 73 anem a rescatar tot un clàssic. Una història d'un jove que recorda doncs, els seus anys daurats, on anava a ballar amb un estil molt animat i rebeld. És moment ara per escoltar a Elton John, any 1973, amb aquest homenatge nostàlgic dels inicis del rock and roll als anys 50 i 60, el famós Cocodril Rock, amb aquest clàssic, amb aquest record. Nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego. La polseguera va creixent. Va creixent la polseguera.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

la veu de Camila Nosaltres, arrenquem en aquesta tercera i última hora del On és d'estiu amb una sèrie de la Mati Domènech. Una celebració d'amor profund i devoció familiar, eh? La metàfora de l'aeroport i els viatges per a poder parlar com a qualsevol lloc del món on tu vages et pots sentir com en casa sempre que estigues amb la persona estimada. Aeropuerto era el tema de Camilo. I deia, ens anem ràpidament a rescatar un gran èxit del 2017, un tema que portava per títol Hitchcock i que ens arribava de la mà de Calvin Harris junt a Youngstown, Pharrell Williams i Ariana Grande. Que grans tots, eh? Resultat, el Hitchcock.

0: 意。
1: Moment ara per escoltar l'artista Alice, que en aquesta ocasió comparteix tema junt a Miquel Izal. Una cançó que portava per títol Bailando con el Viento, un tema que ens van presentar el 2019, una cançó que parlava doncs, de la superació del dolor, de la soledat i també de la resiliència enfront als colps de la vida.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. Moment ara per escoltar una cançó de crítica social i ironia sobre les relacions de conveniència, aquesta hipocresia en l'entorn digital, no? Un tema pop rock amb un estil canalla, sarcàstic.
1: Fueron 15 días sin decirte que te quiero.
0: És el Gentleman de Cepeda. Retrata l'actitud de certs personatges que pareixen ser cavallers, però l'únic que busquen és l'interès. Cepeda.

La gran artista espanyola capaç de fusionar grans ritmes amb ritmes del hip-hop, el folclore andalús i el flamenc. Així estem disfrutant de la Mala Rodríguez, considerada doncs una pionera i reina indiscutible del rap i la música urbana espanyola. Exactament, nosaltres avui l'hem rescatada amb el tema Tengo un trato, un tema que ens va presentar just a l'any 2000. Una cançó que parla doncs de la superació personal, de la independència i la defensa absoluta de l'esforç propi front a les adversitats. I seguim, continuem en aquesta ocasió amb el gran mexicà Carlos Rivera. Rescatem tot un clàssic.

0: terrestris.
1: Una cançó, un himne que parla doncs d'un amor sincer que triomfa a pesar de les crítiques i dels obstacles. Carlos Rivera, digan lo que digan.

0: t'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Ràdio Pego 107.8 NFM.
0: I des de la 107.8 de la FM nosaltres seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió és moment per escoltar els Blaumut amb el tema Innocent.
2: Innocent.
0: Canta la Paua.

0: I del grup català Blau Mood, moment ara per escoltar a David Otero, que en aquesta ocasió doncs, arriba ben acompanyat amb Georgina i Funambulistas. El tema, aire.
1: Como nostalgia.

on els es diu en la 107.8. Amb veu femenina anem a continuar exactament amb la grandíssima veu de Vanessa Martín i una cançó que ens parla doncs d'eixa exploració profunda de la sorpresa i el renaixement emocional que acompanya un amor tal vegada inesperat. Qui en lo diria?

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Les 10 i 34 minuts donem pas i veu a un gran artista espanyol que actua doncs, amb bondat, empatia i generositat. És torn ara per escoltar Antoñito Molina. Amb ell, escoltem el tema Dejemos huellas bonitas.
2: Sin atreverme,
1: el nostre pas per la vida doncs sempre deixa eixa petjada de bons records i emocions positives.

Pues clar que sí, ja que regalar més somriures i abraçades deixes que reconforten, doncs hi són com a pura vitamina. Ahí estàvem escoltant la gran veu d'Antoñito Molina, com havíem presentat amb aquest exitós tema Dejemos Huellas Bonitas. Mezclaito és el tema que passem a recordar i a escoltar ara de la mà de Nil Moliner. Me cruzaba

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Forget me, olvida'm. Tratant d'aquest dolor després d'una ruptura i també de la por de que l'altra persona doncs, tal vegada hagi pogut superar per complet aquesta ruptura. Era la veu de Lewis Capaldi, al qual estàvem escoltant-lo amb aquest Forget me, un tema del 2022. En aquesta ocasió recuperem un tema del 2015, Walk the Moon, i aquest Set Up and Dance.

Atrapado. Una cançó que compta, doncs, amb tots els ingredients, ritme, naturalitat i frescura. Així estem escoltant aquest fantàstic tema dels Estopans, de la parella de germans José i David, una cançó que ens van presentar el 2019 i que pertenecia a l'àlbum Fuego. Aquí fuera, justo en el mismo momento. Ells diuen que es tenen o es troben atrapats en una rutina.

0: quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: I donem amb un altre, donem pas a un altre dels grans artistes del moment. Sí? En aquesta ocasió, un gran artista espanyol com és Antonio José. Any 2022 arribava amb una història sobre un amor inesperat. Ese amor inesperat que tal vegada arriba en el moment que més te ho esperaves. Sin buscarte. La que

nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final a la nostra selecció musical. Avui diem adeu a Minova, que parla doncs de la rutina mental, l'autoexigència i aquesta sensació de repetir lo mateix, els mateixos errors, com si fos doncs una comèdia tràgica. El bucle infinit amb el grup català Minova, a ritme de ese pop elèctric. I aquesta reflexió que ens fa Anna, una servidora diu adeu. Diem adeu, però ja sabeu que és un fins demà. Com sempre, us espere puntuals a les 8 del matí en la 107.8 de l'FM amb el nostre espai On és d'estiu a Ràdio Pego. Ara us deixem en bona companyia. Ja sabeu que el On és d'estiu continua, però fent un repàs a lo millor del panorama musical tant nacional com internacional, les grans novetats musicals i de la mà de Carolina Ferrer. Sigueu feliços, una abraçada, ciao!

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: ¿Eres jove y de Pego? ¿Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Refrescat. Un és d'estiu.
4: En la sensación.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts. Si vos acabo d'incorporar, esteu escoltant Radio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. És temps ara d'actualitat musical a ones d'estiu, les 11:06 minuts del matí. I nosaltres ara fem repàs a les cançons que en aquests moments estan liderant les llistes d'èxits i també a totes les novetats que van arribant ara a partir del mes de setembre-octubre. Comença a haver ja de nou activitat i molta música nova per a presentar-vos. Així que anem a començar. Una novetat d'estos dies interessant i important és lo nou de Take That. Ens anem al seu nou treball, Dreamer, on està esta cançó que interpreten junt amb Michael Patrick Kelly i que s'anomena Feel My Love, Sent el meu amor.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sense.

Street of Dreams, el carrer dels somnis, és el single de U2 que ja sona amb força així a la teua sintonia a Ràdio Pego. I més coses noves, Art de Bogotà,

Més de nou éreu el senyor que ho sabia tot de Teddy Swims, ara coneix esta nova versió de Archie Holmes, tema que s'ha fet molt famós en estos mesos. I una altra novetat, Dana i Belinda juntes, Dolce Vita.

El cor d'un dimoni té ella, Heart of a Demon, és el nou single de Dani Corbalán. I ens anem al paradís, Paraíso, Los Frequencies i Mari Frost.

0: perquè a l'estiu tot el món viu, et convidem a que el compartisques i el visques al nostre costat. Ràdio Pego, viu-la.
1: Allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré.
2: Let's go.

Miley, que és Miley Cyrus, amb Bass Pursuits, el seu nou tema. I així tenim el duet format per Lola Índigo i Ana Mena, quasi res, Patitoa.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu. Per mi, Generalitat Valenciana. Tots som.
2: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu?

En la sensación.

0: moi.
1: Ones d'estiu, el magazín per a combatre la calor.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.
2: I de Beyoncé i Maluma i Cuerpo, esta cançó que acaben de presentar fa escassos dies, a Hugo Lissoto amb Jamaican Bam Bam.

Robin Linney, Love Me Not, el tema que acabem d'escoltar, i en directe a la gran Dua Lipa. Ara és el torn d'ella, and End of an Era.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
4: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys, una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: Bello Pego. Dona seva veu. Bello Pego. Look what you did.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns. But I want you.

so might get lucky now and

l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre et pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

0: Ràdio Pego.
1: 107.8 FM.
0: Ràdio Pego, la veu del poble.
2: Un bon matí d'abril, de bona horeta, em vaig trobar un minyó a la fonteta.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

A la Barcelona no es pot cantar, perquè és privada, perquè és privada. A la Barcelona no es pot cantar, perquè és privada.

Empedral, vegetal.

0: res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res.
1: Desallotgem la precarietat, desocupem l'especulació i a la mierda todo este orden de tristeza!

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: mentre m'envelleixo,
1: mentre m'envelleixo,
0: en el llarg esforç
1: de passar la rella
0: damunt dels records, he mirat aquesta terra,
1: he mirat aquesta terra.
0: Quan l'estiu a casa per tot l'adormir, l'ample silenci que es fent en els grills,

Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.